0: han mantingut amb unes persones que es dediquen al sector agrari. Si ja no és viable, és evident que si es perd el sector agrari, es perd el paisatge, per tant, la declaració queda una mica en... Clar, dir paper banyat és com molt exagerat.
1: La declaració és una oportunitat si sempre ve, perquè és un reconeixement que te dona peu a adoptar mesures per intentar revertir aquest procés de degradació. Val? Això pot ser de dues maneres. De la manera que s'ha fet en els mitjans que s'han tingut fins ara, donant ajudes, impulsant la restauració de part d'aquest patrimoni, bàsicament per part dels propietaris particulars, no? Amb ajudes per a la reconstrucció de marges i altres estructures de pedra en sec, no? Però, sobretot, hauria de la possibilitat una altra cosa, que és el que no s'ha fet, que és intentar frenar el canvi de model socioeconòmic que té la serra. L'any 21, si no m'equivoc, se va publicar un instrument molt important, un document d'un sistema d'indicadors d'evolució de la serra, en què s'analitzen les tendències. Bàsicament, les tendències socioeconòmiques són terribles, perquè el que s'observa és que l'activitat agrària va a menys, les explotacions agràries són cada vegada menys i menys rendibles, l'activitat industrial lligada a aquesta producció agrària també està caigent, igual que l'activitat comercial d'aquests productes. I, per altra banda, evidentment, l'activitat turística està creixent. Aquest procés té unes derivades, evidentment, sobre el patrimoni, perquè ja no tens una activitat que te conserva i que te manté aquest patrimoni, sinó que tens una activitat turística que el que fa és gaudir del patrimoni, però realment no té un impacte positiu, no? I, per altra banda, està generant conseqüències socials importants en forma de despoblació dels nuclis de la serra per part de la població tradicional, perquè, evidentment, tot està dins del mercat turístic. Els joves d'aquest poble no se poden comprar una edificació en el poble on han nascut, perquè els preus són preus d'estranger amb moltes possibilitats econòmiques. Tampoc poden llogar, perquè els lloguers estan a preus astronòmics i, per tant, s'està produint una gentrificació de la serra tramuntana. Per tant, tot aquest procés és un dels aspectes que nosaltres trobem que aquesta llei no ha abordat, no? Sinó que té un enfocament que bàsicament el que fa és considerar que la serra és com si fos un escenari, un betlem, un decorat, que intentarem mantenir amb mesures de restauració del patrimoni, però realment no estem fent res per canviar, per intentar variar rumb d'un procés que ens du cap a una serra que serà un decorat, però que serà una serra morta.
0: Una degradació, també.
1: Clar, clar.
0: A tot aquest el procés de creació de la llei, la participació social o amb entitats com vosaltres, que hi tindríeu molt a dir, no? Hi teniu molt a dir, ha estat nul·la, petita...
1: Jo crec que la participació sempre és millorable, sobretot quan s'aproven normes que tenen un calat important. A la passada legislatura, aquesta llei ja se va... Bueno, aquesta llei, una llei semblant, perquè evidentment estava impulsat per uns colors polítics diferents, no? Se va intentar aprovar i no hi va haver temps, va arribar al final de la legislatura i no se va aprovar. I allà hi va haver un procés de participació, jo crec que més ric, en què se van fer taules sectorials i se va possibilitar més aportació en conjunt de les entitats. En aquest cas, s'han fet reunions particulars, que estan molt bé, perquè, evidentment, hem donat peu a que manifestem el que pensam, però nosaltres trobam que és molt més ric quan se genera una participació en què fins i tot hi ha sectors divergents, no?
0: Valtros, si no m'equivoc, heu presentat també una bateria de millores, de propostes. Com ha estat rebuda? Fins a quin punt sou optimistes i creus que la vostra visió, que és bàsicament ecologista, serà escoltada?
1: Jo crec que s'escoltarà. Les nostres aportacions, jo crec que hi ha coses que són de consens amb moltes altres entitats, perquè segurament són propostes que no van ser prou ben valorades per part de l'administració que ha redactat aquesta proposta i que crec que són, l'administració és conscient de que aquestes propostes són desafortunades. Posaré un exemple. Hi ha un article que diu que els excursionistes, quan passin per una finca privada, hauran de tenir permís per escrit o telemàtic del propietari. Això és completament inviable, perquè quan ve un anglès a passejar per Mallorca, evidentment no sap si està dins una finca privada o pública i si està dins una privada no sap qui és el propietari. I a més, el propietari el que no pot fer és estar tot el dia contestant a correus electrònics o cridades de gent que li demana permís per passar per la finca. Aquest accés públic per dins finques privades s'ha organitzat de forma lògica i racional i sense intervenció de l'administració durant dècades. Simplement, el propietari que no li molesta que li passin té les barreres obertes o les barreres tancades amb un lletrero que diu quan passeu, deixeu-la tancada. I és que no vol que li passin per dins casa, simplement les tanca i posa un pany. No fa falta regular això administrativament. Per tant, jo crec que això, evidentment, és una mesura que decaurà d'aquesta primera proposta perquè hi ha consens generalitzat que això ha estat un greu error. No? Després hi ha algunes propostes que jo crec que podrien ser integrades però que políticament tindran problema. Per exemple, una proposta de que a les finques públiques hi podrà haver activitat cinegètica, activitat de caça, sí. I que quan hi hagi caça, evidentment, se podrà limitar l'ús públic. Nosaltres pensem que aquesta mesura va en contra de la consideració de l'interès públic i de l'ús públic. Aquestes finques estan pagades per tots i, per tant, no té sentit que un 1% de la població de Mallorca, que és la població que és caçadora, pugui fer un ús excloent d'aquestes finques en detriment del 99% de la població. Aquesta és una mesura que per nosaltres és lògica, però, com dic, políticament segurament no serà acceptable, perquè en aquest moment tenim una formació política que impulsa el món de la caça i que ha introduït això en calçador en aquesta llei. No? I després hi ha altres mesures més de fons, que són en les que entrem nosaltres, que són les mesures que trobem a faltar d'intentar variar rumb de l'economia de la serra per potenciar agricultura, comerç, indústria i, evidentment, frenar activitat turística. I això implica no autoritzar noves places turístiques i perseguir l'oferta il·legal de forma real i decidida, que n'hi ha molta d'oferta il·legal. No? I aquestes mesures, evidentment, jo crec que per part de les formacions polítiques que estan governant el Consell en aquests moments, no serà una mesura que se pugui incorporar en el test definitiu.
0: Clar, d'altres creus que hi ha com que pesa molt l'interès públic?
1: Pensem que aquesta llei, ja dic, de forma innecessària i fins i tot, en alguns casos, absurda, ha incorporat pinzellades a demanda d'alguns propietaris privats que jo crec que no tenen raó de ser en aquesta llei. He comentat se dels camins, no? se possibilitat de se necessitat de demanar autorització als propietaris. Jo crec que aquesta llei està impregnada de dos components, bàsicament d'un component de propietat privada, que evidentment ha tingut molta incidència i molta capacitat de pressió i d'influència en la redacció d'aquesta llei. I, per altra banda, del món de la caça, que, com dic, no pinta res en aquesta llei, absolutament res, perquè la caça no ha configurat el patrimoni cultural de la serra, l'ha configurat l'agricultura, no? Però que sí que ha introduït alguns articles i alguns conceptes per imposició de la situació política que hi ha en aquests moments, perquè tenim un partit polític, Vox, que està cogovernant en el Consell de Mallorca.
0: Toni Muñoz, responsable de l'àrea de conservació del GOP de Mallorca. Moltes gràcies per posar llum damunt d'aquesta llei que a l'illa és bastant coneguda, però arreu de les terres de parla catalana queda tot com bastant en fora.
1: Pues moltíssimes gràcies per l'atenció i bueno, a la vostra disposició.
0: Fins una altra, adéu.
1: Fins una altra, adéu.
2: El Salto Ràdio, fent so en comunitat. Pots escoltar totes les nostres peces en elsaltodiario.com.